0: Lego palà, metteixo lembo que sa mamma. Ama y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa en prego palà, metteixo lembo que sa mamma. Ama y amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa en prego palà.
1: Sa mamma en prego palà.